0: Onda Cero, tu ràdio.
1: Sant Josep de Sa Talaia estrena nova ordenança de convivència ciutadana. Una normativa actualitzada que afecta, entre d'altres, la banda ambulant o els